0: pensem vos.
1: Jo crec que no fa falta presentació. És Raimon, perquè avui doncs, tots els informatius han d'obrir per la notícia de que, com bé titulàvem ahir, per fi el dilluns comencen les obres del Centre Raimon.
2: Bueno, pues jo crec que és una molt bona notícia. És una obra que crec que posarà Xàtiva com a referent cultural. No, no que la posarà, o sigui, ja som, però és una suma més a ser referent en el País Valencià, a tindre vinculació en Raimon, en el seu llegat, en la seua passió per la llengua, pel país, per la cultura, i crec que tots estàvem esperant. Bueno, crec que n'hi ha algun que altre que pensava que això no començaria, pues bueno, per fi sí. Crec que és una molt bona notícia tindre un centre cultural més a la ciutat i poder recuperar patrimoni i tindre-lo en ús, que jo crec que és el que fa que tinga sentit, no? Estem molt, molt orgullosos. Mira, te conte una anècdota. El cap de setmana passat vaig casar a una parella que venen de València. Bueno, una parella... No eren machos. Sí, no eren machos, però tampoc eren joves. Forasters que, bueno, ella va treballar prop d'ací, va conèixer Xàtiva i al final s'han enamorat els dos de Xàtiva, del seu patrimoni, i s'han casat en el castell. Vull dir, és un orgull tindre la ciutat que tenim i poder compartir el nostre patrimoni en qui vulga, no?
1: I per què ha costat tant arribar fins ací? I per què tantes crítiques... Això ja ho he preguntat moltes vegades a Marcos, que és el que ho diu, no? I ell sempre parla del projecte megalòman de Roger Cerdà. Per què ha costat tant arribar fins ací?
2: Bueno, pues jo crec que perquè es confundís no sé, és que no sé com explicar-ho para no... Jo crec que el PP, depèn d'en quin moment està, es posiciona en un lloc o un altre, i això és el que crec que és un error, perquè ells des del principi han estat a favor d'aquest projecte, quan la Fundació Raimon, en la primera... en els primers començaments d'este projecte, i ara que estan en l'oposició i que crec que l'únic objectiu és desgastar a Roger Cerdà per a arribar al poder, pues utilitzen aquest tipus de polèmiques per a desgastar. Crec que, bueno, és la lectura que jo faig.
1: Anem a fer-ne... Bueno, hem començat amb una bona. Uh-huh. Vale, anem a fer-ne una bona o una no tan bona? Una bona o una no tan bona?
2: Vale, va.
1: Ja que estem parlant del PP, òbviament esta l'hem de traure perquè també ha copat els informatius, especialment a l'inici de setmana. Els gats, una altra vegada, el vídeo del Partit Popular, diguen clarament que havíeu vosaltres... acomiadat, per dir-ho d'alguna manera, que no li havíeu permès a la voluntària fer el vídeo.
2: Fijat que estem parlant d'una persona.
1: Que vosaltres, concretament la regidoria i els tècnics d'eixa regidoria, havien prohibit a eixa voluntària exercir com a voluntària, com a represàlia del vídeo que va fer en Marcos Sánchez. És això cert?
2: Fija't que jo te conteste en la mateixa línia que te contestà la pregunta anterior, perquè crec que el Partit Popular el que fa és utilitzar els temes per a desgastar, i sobretot per a desgastar a Roger, que no sé quina... Bueno, sí, són oposició, no? Però el desgast se pot... vull dir, tu pots fer oposició, però no l'atac. En la última legislatura va haver un trencament de l'associació CES en l'anterior regidora de Benestar Animal, i fins i tot va haver, vull dir, l'alcalde va tindre que anar a Tuit, no? Fija't, estem a final de legislatura i utilitzen la mateixa estratègia, no? Posar en dubte el treball de la regidoria i començar a expandir el bulo de que estem fent coses il·legals, no? O de que no estem complint la legalitat. Jo crec que al final se li veu la poteta a Marcos i al PP d'utilitzar el malestar o a lo millor la inquietud o el desacord que té una persona, i hem de dir que també és molt crítica, però una persona en la regidoria. Jo en el plenari que este tema pues, se va tractar en el torn de pregs i preguntes, li vaig entregar a aquesta persona una relació de totes les despeses.
1: A aquesta persona aquí, a la voluntària?
2: Sí, a la voluntària, que venia acompanyada d'un advocat. No sé, molt. Vull dir, en este tema sempre hem dit que necessitem la participació de la ciutadania. Vull dir, el tema del descontrol de les colònies felines, si no n'hi ha ajuda per part de la ciutadania, és molt difícil. I fija't que tant Susana com Andrés sempre han posat en valor el treball del voluntariat. N'hi ha més de 68 gestores que no, i no totes pensen el que pensa aquesta persona.
1: Gestores, parlem de persones voluntàries,
2: sí,
1: per entendre-ho ja.
2: Sí, això també li ho vam traslladar. Però clar, quan tu no ve en ixe talent i mirant enrere i veient el que han sigut capaços de fer, pues bueno, la veritat és que com a mínim dona un poc de respecte.
1: Parlant de Susana i Andrés, avui, per exemple, estan també molt enfeinats. El dilluns parlarem amb ells i els preguntarem, perquè, clar, la setmana que ve comença ja la setmana de la mobilitat a tota Europa, i sabem que a Xàtiva és des de fa uns anys especialment és una fita important. Des de les 12 s'està presentant en la sala de premsa de l'Ajuntament la programació. Nosaltres ja la detallarem el dilluns, per descomptat, però deixen que et pregunte. Esta és la bona una altra vegada. Vinga, com es planteja esta setmana de la mobilitat?
2: Bueno, pues molt bé. Sabeu que una de les activitats que més èxit tenen és la bicicletada escolar. I, bueno, enguany tornen a participar tots els centres educatius, tot l'alumnat, i crec que consolidar aquest tipus d'activitats pues, fa també que en l'imaginari dels xiquets i xiquetes puga haver també una altra manera de moure's per la ciutat, i crec que i de moment és una festa i és plena l'albereda d'alegria. Jo crec que és molt xulo.
1: Amor Amorós és la primera tinent d'alcalde de la ciutat de Xàtiva, està amb nosaltres com cada dos divendres fent un repàs a l'actualitat. Ahir va vindre Imma Peiró. Mm-hmm. Imma Peiró és la candidata a l'alcaldia per part de Compromís. Va vindre a presentar el seu projecte, va vindre a presentar ella. Diu que volen fer un canvi en la ciutat, vivenda per a joves, mobilitat, lluita contra el canvi climàtic, protecció de patrimoni. El país, llengua, no se'n va tant del que, per exemple, podria ser un programa electoral de Xàtiva Unida. En este sentit, al preguntar-li sobre el govern de vosaltres amb el PSPB, amb aquestes legislatures, amb el vostre treball dia a dia, amb Xàtiva Unida també, doncs Imma va dir això, i m'agradaria que l'escoltares per si vols donar-li alguna resposta.
0: Que a última hora no es pot fer tot. Doncs si a Xàtiva el govern progressista ha tingut 12 anys. O sea, no és que tinga ara 8 mesos, és que ha tingut molt de temps. Aleshores, moltes coses se tenien que haver planificat bé i s'han planificat un poquet tard.
2: Bueno, pues jo és que crec que quan t'escolta això, crec que jo no me sento incluïda, perquè ja diu el govern progressista que ha estat 12 anys ha sigut el PSOE. Nosaltres, Xàtiva Unida, en la primera legislatura Esquerra Unida vam sentar les bases per a una mobilitat sostenible diferent, cosa que en la segona legislatura es va paralitzar i fins i tot es van tirar arrere algunes mesures valentes que s'havien portat endavant, i sin embargo en esta tercera legislatura hem reprès i no hem fet coses a última hora. Vull dir, com ja teníem aquests documents que marcaven una fulla de ruta, hem fet un itinerari peatonal al centre comercial, hem fet estan els 42 passos elevats per a reduir la velocitat, n'hi ha mesures en el nucli antic per a control de l'accés de vehicles. Vull dir, en tema d'educació i en tema de dona, crec que hem avançat també moltíssim en esta última legislatura, perquè hem pogut fer realitat aquests edificants que ja se van planificar a partir de 2015. O sigui que jo, en les seues paraules, no me sent identificada, perquè crec que quan Xàtiva Unida ha estat, que no ha estat els 12 anys, quan ha estat, Xàtiva ha avançat. I jo crec que nosaltres estem ben orgullosos, També som crítics en nosaltres mateixes i sabem que moltes de les coses han costat més o estan costant més de lo que esperàvem, però no me sent que identifica ni ses paraules.
1: No dona una miqueta de, com diuen els castelloneros, de temor, aixina una miqueta de malícia, que una força d'esquerres, a més, que pretén presentar-se a les eleccions amb una candidatura nova o cara nova, etcètera, etcètera, no dona una miqueta de malícia que els primers que ataquen siguin a l'esquerra? No sé, pregunte.
2: Bueno,
1: vosaltres com ho rebeu? Jo, perquè ho vaig preguntar a ella ahir, però...
2: Bueno, jo ja t'he dit que en aquest atac crec que no estic incloso, però de totes maneres crec que no és l'actitud. Crec que la ciutadania... Vull dir, a mi moltes, en alguna ocasió esta legislatura m'han dit: ai, és que pareix que t'hagis fet... No m'he fet ni d'uns ni d'altres, jo ja era. Vull dir, no mos hem amagat de dir que som roxos comunistes d'esquerres. No mos hem amagat, no hem enganyat a ningú. L'únic que potser se sorprenga és el PP, no? Quan fa aquestes coses que fa en xarxes de dir: ah, som comunistes. Pues clar que sí, siguem d'esquerres. No mos hem amagat mai, però hem après que en l'acord i en la confiança i en el respecte a l'altre s'avança molt més que no en la confrontació. No estem en el mateix escenari que estàvem en 2015. No estem en el mateix escenari. I jo crec que compromís... Clar, compromís hauria de fer un pensament també, que, escolta, que jo no li dic... Jo ja faig prou d'aclarir-me en lo meu, no? Però... el foco hauria de posar-lo en qui hauria de posar-lo, i això, pues bueno, ja tampoc li ha anat tan bé en aquestes dues últimes legislatures. I fijat que nosaltres de vegades ho hem comentat en este primer inici de legislatura: ostres, a l'únic que han posat el foco en contra ha sigut a les coses que han anat bé, de mobilitat, per exemple, no? O de... No sé, jo no aniria per ahí. Jo crec que sóc més de acords.
1: Se avecinan unos meses muy intensos.
2: No se avecinan, de veres. Jo crec que el aval és el treball i els projectes ben fets, i la actitud que s'ha tingut durant tots aquests anys. Crec que això també la gent ho valora, no? A mi ahir en un altre mitjà de comunicació me preguntaven: bé, però en estos mesos que queden tallaràs palletes en el PSOE? Dic, a veure, dificultats han hagut, clar que sí, però hem dirimit les diferències acá dins. I fàcil no ha sigut, però si hem aguantat tots aquests 3 anys, perquè tinguem que trencar ara, home, jo crec que jo crec que de veres que s'aconsegueix molt més en un talent més conciliador.
1: Amor Amorós és, a més de primera tinent d'alcalde, regidora d'Educació, i esta setmana han conegut que els cursos de les escoles infantils de Xàtiva han arrencat amb 353 xiquets i xiquetes, i que encara queden places, però que tampoc en són moltes. Són unes vale. bones xifres, no?
2: M'agrada que... Està bé que hagis tret este tema, perquè és de veres. Jo sempre... L'altre dia parlava amb una de les professores perquè vaig anar a Betània a saludar-los, perquè l'inici de curs, quan parlem d'inici de curs, pareix que siga tot a partir de primària, no? Sí, I esta sí. professora, d'una manera simpàtica, me dia, no, si los niños nacen con 3 años, ¿no lo sabías tú que los niños nacen con 3 años? Bueno, vam anar a visitar-los i la veritat és que és un treball intens i molt dur.
1: No em veuràs a mi ahí.
2: Vull dir, n'hi ha que posar-lo en valor. I bueno, com he fet a 3 anys, pues vaig fer la visita i també vam dir, pues anem a fer una nota diguent quant d'alumnat tenim a la ciutat i tal. I que sàpiga la gent que encara queden places, que no se preocupen que en quasi que tots els centres queden places. Per exemple, en Betània, en 2-3 tenen disponibilitat de places. Per què? Perquè aquestes empreses també el que fan és desdoblar para que les classes no tinguin el màxim de ràtio.
1: Claro, claro.
2: Tenien alumnat per a 2, els han desdoblat en 3 i, per tant, queden places lliures. Que no es preocupen la família que vulga matricular-los a meitat de curs, que no n'hi ha problema.
1: I des més xicotets als més majorets, perquè també s'ha inaugurat esta setmana la UNED, amb cursos nous, amb psicologia... L'altre dia va vindre Sergio Rubio a comentar una miqueta... I és de veres que ha canviat tantíssim, però és que inclús, i una altra que també és d'educació, que també hem parlat esta setmana, les escoles de música de les bandes també han canviat. La gent adulta està dedicant el seu temps lliure a formar-se.
2: A ensenyar-se a 3 qüestions que a lo millor són molt diferents de la vida professional que has portat, no? Crec que Sergio, com a coordinador, Sergio Rubio, està fent un treball excel·lent. El grup de professorat és fantàstic, també. I la sala de noble de la Casa de la Cultura, que té una capacitat per a 200 persones, estava a tope i gent de peu, no? I crec que l'èxit també és d'este alumnat, no? Perquè és una escola molt participativa on el professorat pregunta les inquietuds i, per tant, i assumís aquestes inquietuds i programa en aquesta visió. I crec que és un poc l'èxit d'esta UNED Senior, que n'hi ha altres ciutats que han vingut a veure com ho fem.
1: És que anava a dir-te, és que ara que ja han començat els cursos de 0 a 3, de primària, de secundària, de batxillerat, de formació professional, d'universitats per a persones majors, de centre de formació de persones adultes, d'escola oficial d'idiomes, és que podria continuar, però és que Xàtiva és una ciutat educadora i educativa.
2: Xàtiva és una ciutat educadora i fija't, esto vam sentar les bases en 2016 quan vam dir anem a formar part de ciutat de les ciutats educadores del món i anem a veure de les experiències que en altres ciutats se porten endavant. I en relació a això, pues bueno, ja t'avance que el dia 1 d'octubre tenim una trobada de ciutats educadores ací a Xàtiva, a Sant Domènec. Venen de diferents ciutats, de Barcelona, de tot l'estat, a compartir les experiències i nosaltres exposar... A veure, no dona temps a tot el que se fa en la ciutat, però hem triat 2 projectes educatius que nosaltres creguem que són molt potents i que nuguen cultura i educació.
1: Quins
2: que
1: són,
2: és el tema del corpus,
1: sí,
2: que saps que des de les escoles
1: se treballa
2: i és una superbé, i això no se fa en altres ciutats, i el tema del firall, des d'una fira d'un producte local, com ensenyar als xiquets totes les bondats de l'agricultura i del producte de proximitat. Clar, per a mi és un orgull, no? Poder dir que Xàtiva pues, va ser anfitriona en este tipus de trobades.
1: I serà el 1 d'octubre?
2: Estaran 3 dies, així, a Xàtiva.
1: Cap de setmana.
2: Sí, ja vindrem i te presentarem la programació
1: sí,
2: i tal, però jo és que crec que pues un poc en la línia de lo que dia Imma, no? De que no s'ha fet, sí, quan en 2015 vam sentar les bases i ara estem desenvolupant tots aquests projectes. La transformació de la ciutat no és fàcil ni és d'un dia per a un altre, però les coses van veient-se i jo, vamos, en això sóc optimista i crec que podem arribar a molt més.
1: Vinga, anem acabant, que no vull deixar-nos sense temps a cap dels dos, però t'he de preguntar també, esta setmana han passat moltes coses, entre d'elles, que s'avança amb la licitació de l'equipament del centre de dia comarcal, que també fantàstic. Fa molt de temps que no t'havia preguntat pel centre de dia.
2: Bueno, jo crec que, bueno, ja se veu la llum. Al final el tema de l'equipament també ha sigut in extremis perquè la conselleria va donar la resolució de la subvenció en agost, però bueno, alguns hem treballat en agost i això ha eixit 180.000 euros que podran destinar-se, que bueno, ja se poden presentar les empreses i que podrà destinar-se a equipar totalment. S'ha pensat en tot. O sea, quan s'acabe l'obra i se posa l'equipament, serà centre llave en mano a la conselleria para que vaya pensando en el personal y posarlo en marcha.
1: I que no tarden massa. Acabem amb la Deixativa Unida. Què teniu este cap de setmana?
2: Ah, encontre feminista. Molt important. Anem a parlar d'igualtat laboral entre homes i dones, en representants de comissions i de intersindical.
1: Pues està sonant el telèfon. Tal. És la vida en directe.
2: Sí. I després anem a tindre activistes de primer nivell en el CCX a partir de les 10 del matí. Parlarem també dels drets humans relacionats en el feminisme, perquè parlarem de mutilació genital i de prostitució també, i de com aquests dos temes tan greus influeixen en la desigualtat que tenim.
1: Doncs veurem com queda, jo contarem el dilluns. Amor Amorós, primera tinent d'alcalde, gràcies per vindre a la SER.
2: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon cap de setmana.
1: Afortunadament és divendres.

0: variable que me quieras y luego te arrepientas.
1: Doncs sí, esta setmana ha sigut una setmana, concretament del que diu Sabina, d'això, de tempestes, de pluja, de fred, bueno, de fred, de frescoreta, d'un canvi d'horatge, d'un canvi d'horatge important. Lluís Francesc, hola de nou, com estàs?
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Dic
2: molt bé.
1: Hola de nou perquè t'he fet treballar esta setmana, amb aquests avisos que teníem. Bueno, al final ens vam lliurar nosaltres, però se'n va pujar cap a... més cap al nord, més cap a València i la zona de l'Horta, o sigui que...
2: Te vaig contar que era complicat que el tingueren tots en la porta de la nostra casa, estem parlant de pluges irregulars, no eren generalitzades, i així han corregut en punts, n'ha plogut molt, altres punts no estan molt llarg, doncs no ha plogut apenes, però per lo general doncs sí, va ploure sobretot esa nit de dimecres, que bueno, doncs estava així un poc... bueno, doncs...
1: Preocupats, sí. És la paraula.
2: Sí, va ser, perquè va, la vesprada va començar la vesprada en força.
1: Sí, sí, així és. Hem tingut un canvi d'horatge... Bueno, objectivament, n'hi ha hagut un canvi d'horatge esta setmana. Hem passat de la setmana passada a tindre un dimarts de 43 graus, a aquestes hores tindrem 20 menys, Lluís. És que són 20 graus menys en una setmana.
2: En principi, aquests canvis de temps que es produeixen degut a l'apropament del jet polar, bueno, pues, ens diuen que ja esos 43 graus és complicat que tornen a entrar en una altra volta. Ja generalment està baixant el que és l'aire fred en altura, baixant de latituds i restituint el jet subtropical, que és el que generalment ens porta, pues, temperatures més càlides en el temps i es manté aquestes, pues, estabilitats durant els mesos d'estiu. Així que, de moment, tot apunta a que bueno, pues, se n'ha anat la... Encara queda hi ha molts estius, l'estiu de Sant Miquel, l'estiu de Sant Martí,
1: sí, sí, sí.
2: Hi ha molts estius d'aquí a cap d'any, però en principi no té 40 graus ja ni de lluny.
1: Ens vindrà bé per a tindre per agafar una miqueta d'aire, mai millor dit, de cara a l'estiu que ve, que hem acabat tots molt cansats, molt cansades de la calor, molt cansades de la basca, que sí, que encara dius tu que falten els estiuets, està clar, però bueno, ja ara anem cap a una de les estacions més preferides així a la redacció, que és la tardor. Bé, la tardor meteorològica ja ha començat, ens queda la tardor astronòmica, que serà el pròxim 23, si no m'equivoque, no, Lluís?
2: Sí, correcte. A més, pensa que hem tingut un estiu en un mes d'agost que ha plogut. Això és molt bo per a les clatassangs, per als bolets, ben general. Aixina que estem tots ja preparant, sabent en quin rolet ha plogut més, per a veure en quin lloc està... Bueno, i bueno, pues ja saps que ara eixir a la muntanya és una autèntica meravella. Sí, disfrutar. I tot el que ploga, bueno,
1: este matí, avui del matí estava jo en la serra i feia una frescoreta de lo més bueno. Què ens espera per a este cap de setmana, Lluís?
2: hay un refrán que diu: setembre el que no tinga capa que tremole, o que temble. Aixina que ja sabem que les nits, això és un gust, un goix que és total, perquè ja les nits, si anem a fer-nos una cerveseta o si anem a xerrar amb els amics, i si al carrer, pues ja, i si tenim humitat, perquè és que ja estem tenint molta humitat, perquè els vents marítims són els predominants, si damunt tenim frescoreta, pues és una addicional que fan que tinguem nits fresques i que hay que portar-se roba, no? Perquè si no anem a passar-ho mal o mos anem a refredar, que és una altra de les històries que molt, molt comuns. El cap de setmana, quan anem a tindre un cap de setmana? Pues marcat per algo d'inestabilitat. Continua un poquet d'aire fred en altura i tenim molt de llevant. Què vol dir? Bueno, pues esto és una combinació de que ese poquet d'aire en el vent de llevant fa que tinguem molts núvols i anem a tindre un cap de setmana prou nuvolós. Pluges poden tindre algun ruixat, però poqueta cosa, tant este divendres com demà dissabte, en principi poca cosa. Moltes lluvades de sol, pues això, intervals de núvols, esos núvols tan bonics que són escumulofractus, que són escumulomilis, el congestus, són núvols
3: ala,
2: que
3: ala, ala.
2: Estan ahí. Sí, no, són núvols baixos que generalment són de tipus de llevant, i la veritat és que, o els mediocris també, estan en els núvols, escúmulos de baixos són els mediocris, els humilis, els congestus, i després és que apenes tenen, que són els fractus, que són molt xiquitius, i poqueta cosa, que estan trencats, no?, que es diu. O sea, que tot això és el panorama que anem a tindre este cap de setmana en la nuvolositat, i que els podria deixar, com han passat moltes voltes estos últims dies, que estem veient a l'horitzó clar si en un altre costat està plovent, saps? Que és una de les coses que poden passar. Tant dissabte, que el nivell com dissabte, només també, però menys. I les temperatures pujaran lleugerament, però pujaran. Avui anem a tindre temperatures, per això, 23-24 graus de màxima. Demà estarem al rondant els 25. I el diumenge ja podem passar dels 25, 26, 27, con vents de marítims, i una situació, la veritat és que bona per a passejar en qualsevol moment. I la setmana pròxima les temperatures repunten, però no repunten molt. Estem parlant que estarem rondant els 30 graus. Res a veure en el que anem a tindre. I lo bo de tot això és que les nits refresquen i continuen els vents marítims, per lo que humitat, fresquet, ja sabem el que toca. La capa.
1: Aixina és, la capa. Molt bé, doncs, eixa és la predicció meteorològica per a les pròximes jornades, i, com sempre, doncs, una setmana més, eixa nova pàgina que obrim del diccionari. Jo ja he perdut el compte de les pàgines que hem obert, però tinc clar que totes són interessantíssimes i que ens ensenya. Vas fent ahir com la goteta malaia, ja t'ho dia la setmana passada, de moltes coses que abans desconeixíem, ara ja se'ns queden en el cap amb este diccionari meteorològic que tenim avui, Lluís.
2: Sí, avui anem a conèixer una cosa que moltes persones ni li donen, no li presten molta atenció, però sí que és aixina, algunes diuen, ostres, i això què serà, no? Quan mos posen un mapa en la televisió i vegem aquestes línies, moltes, unes molt juntes, altres més llargues, línies en general, anem a parlar de línies. Anem a parlar de quatre línies. La isolleta, la isobar, la isoipsa i la isoterma.
1: Uau, vale.
2: Anem a explicar aquestes quatre paraules que apareixen molt en meteorologia i en els mapes del temps. I ja veuràs que a molts li va agradar molt el que anem a explicar.
1: Vale, va,
2: mira. Les quatre línies tenen una cosa en comú. Són línies que uneixen punts que tenen el mateix valor d'una determinada característica. Què vol dir? La diferència està precisament en quina característica és, què és el que és, què és el que em diu cada una, o què és el que ens diu cada una, no? Per entendre-les fàcilment, podem imaginar un mapa ple de línies. Cada tipus de línia ens conta una informació diferent. Unes parlen de pluja, unes altres, que la pluja seria la isolleta, un altre es parla de pressió, que seria la isobara, un altre és d'altura, que seria la isoipsa, i un altre de temperatura, que seria la isoterma, que això ja queda clar. Anem a començar amb la isolleta. Mira, una isolleta és una línia que uneix llocs on han caigut la mateixa quantitat de precipitació, és a dir, la mateixa quantitat de pluja, normalment mesurada en mil·límetres. Això ens dona

0: molt senzilla de recordar és pensar Isoyeta igual pluja. Ja està. Ja vale. Tenim una ja tenim
1: ja tenim una desbloquejada. Tic, ale, va, anem a l'altre.
0: Ara anem amb la isobara. Una isobara és una línia que uneix punts que tenen la mateixa pressió atmosfèrica. I la pressió atmosfèrica és, explicant d'una manera senzilla, el pes que exercís l'aire sobre nosaltres. En els mapes del temps, les isobares són molt importants perquè ens permeten localitzar les zones d'altes i de baixes pressions. I així, per exemple, si una línia uneix diversos llocs que tenen una pressió de 1015, bueno, hectopascals o mil·libars, bueno, esa línia és una isobara de 1015. A més, quan veuen moltes isobares molt juntes en el mapa, normalment significa que hi ha una diferència important de pressió en una distància xicoteta i, per tant, poden trobar-se vents forts, el que són és un gradient de pressió. Bueno, pues, això serien les isobares. Mira, recordeu, isobara és igual a pressió.
1: Vale.
0: Anem a la tercera, la isoipsa.
1: Ja això sí que no em sona més... No, això em sona molt diferent.
0: És estar en els mapes de pressió, sobretot a 500 hectopascals, solen estar molt brau. Una isoipsa és una línia que uneix punts que estan a la mateixa altitud sobre el nivell del mar. Podem imaginar una muntanya. Si dibuixem una línia al voltant de la muntanya passant sempre per punts que estan, per exemple, a 500 metres d'altura, tindrem una isoipsa. Si fem una altra línia a 1.000 metres, tindrem una altra. I és semblant a quan un mapa de muntanya veiem línies que formen cercles al voltant de cims. Això és molt de geografia i molt de la meva carrera. Com més juntes, més línies, més pronunciada és la pendent, i així podem llegir exactament un mapa de, pues, d'orografia, que és molt fàcil. Per tant, per a recordar-lo, isoipsa, altura. I finalment, bueno, pues tenim la isoterma. Una isoterma és una línia que uneix punts que tenen la mateixa temperatura.
1: Això sí que era fàcil.
0: Anem a mitjanar Madrid, que té Toledo 20 graus, Guadalajara 20 graus, si aixòs, pues, obtenim l'isoterma. Fer el mateix. És que és el mateix, és molt fàcil. Però, clar, hi ha que conèixer, perquè ens diuen una cosa i diuen, ostres, què està dient? Pues l'isoterma ens permet veure fàcilment com es distribueixen les temperatures en un lloc. Per exemple, podem observar que en una regió fa 10 graus i en una altra 25. Per a recordar, isoterma, temperatura. I, bueno, ara podem comparar les quatre d'una manera molt senzilla.
1: Vale.
0: Imaginem que estem mirant un mapa meteorològic. Si la línia que ens diu on plou el mateix és una isoieta.
1: Vale.
0: Si la línia ens diu la mateixa pressió, que hi ha una mateixa pressió, isobara. Mateixa temperatura, isoterma. Se poden utilitzar una regla molt senzilla. Isoieta, com estem dient tot el rato, pues en realitat les quatre funcionen de la mateixa idea. Iso significa igual. Després hem de fixar-nos en la segona part de la paraula per a saber què és igual. Okay. Així que quan vegem un mapa de ple de línies, no hem de pensar que tot significa el mateix. Hem de preguntar-nos què està unint aquesta línia. Si unís llocs amb una mateixa pluja, ja sabem, isoieta, així no és fàcil. I a més de quatre paraules podem interpretar molta informació d'un mapa meteorològic físic d'una manera molt més senzilla i també climatològic. Perquè, per exemple, hi ha moltes més línies. Te puc dir, puf, una quantitat de línies. I la veritat és que queda per a conèixer, per exemple, la floració dels almerlers. Hi ha moltes línies que estan en els mapes per a poder entendre d'una manera molt senzilla lo que tenim davant. I per a conèixer, pues, la climatologia, la fenologia i moltíssimes més coses, i per supost la meteorologia.
1: Doncs Lluís Francesc, m'ha encantat aquesta secció. Estava prenent notes, Dic-te la veritat que estava prenent notes. Les tinc ja apuntades i no crec que hagi sigut l'únic que avui ho hagi fet.
0: No me recordava, perquè molts diran, ostres, i això de l'aflorament dels almerlers, com se diu? Ara me'n recordava, és que el tenia en el cap... Isofena. És isofena.
1: Isofena.
0: Les isofenes són isofena. Les isofenes són les línies que te diuen, ponen-se una línia junta, pues bueno, pues este florix el dia entre el 10 de...
1: Sí, sí, el que siga, sí.
0: De gener. i el 20 de gener.
1: Vaya.
0: Que estan quan més al sud, més al sud. I quan més al nord, més,
1: claro,
0: més tard.
1: Més tard.
0: Que això... que de aflorir, o sigui, aquí.
1: Que xulo.
0: Són cosetes...
1: Isofena, que també tindrà el seu significat per descomptat lingüístic, però que avui no anem a investigar perquè ja se'ns fa tard. Lluís Francesc, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres una setmana més i contar-nos...

0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Company.
1: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
2: A veure, el currículum, experiència laboral, idiomes. Va, nivell d'anglès, mitjà, va, mitjà alt, va, sí, collons, alt, altíssim. Enguany, deixa d'inventar-te el currículum. Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. Anglès, francès, italià, alemany i valencià. Títols oficials, educació pública, modalitat presencial o semipresencial. També a Enguera i a Llora. Un canvi tan gran en la teua vida per només 90 euros a l'any. Escola Oficial d'Idiomes de Xàtiva. El teu nivell, per fi, de veritat.
3: Oye, ¿sigues pensando en cambiar de camión?
4: Sí, ya va siendo hora.
3: Pues el sábado 26 de septiembre tienes una cita en Valsur Truck, en Palma de Gandía. Descubre toda la gama Man Top Just, camiones revisados con garantía oficial. Disfruta del mejor ambiente y participa en nuestros sorteos. Top Just Day. Solicita tu entrada en la web grupochertruck.com. Grupo Chertruck. Movemos lo que importa.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Compa.
5: Pues és la una i mitja i és moment d'anar-nos-en de festa.
6: Anem de festa. Amb Carla Benavent.
5: Hola, Carla.
7: Hola,
5: com
7: què
5: estàs?
7: Tal?
5: Com
7: estàs? Pues molt bé, així, la marxeta.
5: Una marxeta, pues la marxeta de festeta, perquè no paren les festes als nostres pobles, a les nostres comarques i als nostres carrers i als nostres barris, veritat?
7: Sí, exactament. De fet, avui anem a parlar de les festes de Triaca Baixa, que és un dels carrers que, bueno, pues protagonitza este cap de setmana a Xàtiva, un dels barris, què tal? Bueno, parlem amb Pablo Ramírez. Pablo, què tal, com estàs?
8: Hola, molt bona vesprada. Molt bé, moltes gràcies.
5: La junta de les festes. En un 75 aniversari i unes festes molt especials.
8: Correcte. Arrenquem i enguany amb tot en la nostra setmana gran, celebrant aquest 75 aniversari. La veritat que molt, molt contents i amb moltes ganes.
7: Mm-hmm. Bueno, Pablo, quins actes teniu per al cap de setmana?
8: Pues van començar a ir amb el que és l'exposició fotogràfica, mm-hmm. que van fer una exposició fotogràfica al carrer molt, molt xula durant tot el llarg de 75 anys de festa, en panells fotogràfics. Vam exposar també la imatge de la Pilarica, el mant antic, un pilar que vam trobar farà poc d'original de la Pilarica de...
5: Anda!
8: Sí, que és, celebrem 75 anys, com hem explicat administrativament, perquè al final s'ha de justificar d'alguna manera a nivell administratiu, però tinguem pues, aquestes cosetes, com per exemple el pilar, que és anterior a la guerra, que ens... el que fa és reafirmar un poc més tota la història que contem també dins del llibre d'enguany, que és un...
5: Menú llibre,
8: És una mica també... més extens que del normal, i contem ahir la història, que ja ens anàvem contant també els nostres iaios i les nostres iaies, que s'anava passant de boca en boca, i pues això, tota la crema de la imatge i tot això.
5: Les fotos són xulíssimes, eh?
8: Sí.
5: El llibre de festes, que teniu fotos no només dels llocs, del propi barri, del propi carrer, sinó també de gent important. També teniu un llistat amb els
8: presidents,
5: la gent que passa... Bueno, així es nota la quantitat de anys i d'hores que s'ha invertit en la festa, eh?
8: Sí, sí, sí, sí. I el llibre, la veritat, que molt, sí, molt contents també. Ha sigut un molt de treball, sobretot de recabar informació... i de recabar també fotografies, sobretot les antigues, que, pues, que se tenien que retocar un poc més digitalment, perquè estaven pues, el pas del temps.
5: Clar,
7: és el que fa. Bueno, teniu alguna novetat respecte a anys anteriors per al 75 aniversari?
8: Tinguem prou actes. Enguany, com a novetat, per exemple, sí que tenim l'exposició que els comentava que van fer ahir, i el diumenge també tenim per als més menuts, que ve per primera vegada a la placeta un mag a fer el seu show.
5: Que guai.
8: Este tipus de cosetes, sí, sí.
5: Avui m'ho ben esmorzat, avui, eh?
8: Sí, avui sí.
5: Bocadillo, Carla, de pimentó, ous i chorizo.
8: Correcte. Que
7: bo.
5: Escudella, saps? Ja no cal que dineu, però sí, aneu a dinar gaspatxar.
8: Sí, gaspatxar, avui sí, gaspatxar. Estàvem en baixa de la placeta, estàvem fent-la ja.
5: Bueno, i perdó, Carla,
7: no.
5: I esta nit és un dels actes més importants per a vosaltres, que sabem que sempre és prioritari, uh-huh. Que és ixe playback.
8: És com el buque insignia
5: correcte,
8: de les festes.
5: Sí, l'acte sí, destacar.
8: Que fem enguany 41 anys de playback. Uh-huh. I, sí,
7: també són anys.
8: Sí, a les 9 la presentació de la festera major del barri, Clàudia, i després de la presentació el playback.
7: Que guai. I com a festa, ja que estem en la secció de festes,
5: sí, sí, sí.
7: Demà què teniu?
8: Demà és la nit del pregó. Fem el que és per la vesprada, per la nit, perdó, el pregó, i després tenim l'actuació de Carabé.
7: Ah, que bé, superbé.
8: Sí, sí, que ve Carabé a menetjar a tota la placeta.
5: Són de casa, també.
8: Sí, són de casa, sí,
5: de casa.
8: Sí.
7: Fa bona festa, també.
5: Espera, que està guapo això, que això no ho havia vist jo. Vale, els actes, jiji, jaja, vale, 22 de setembre s'acaben.
8: Uh-huh.
5: No, no. Octubre més. Això és novetat, diu Guai, també, no?
8: No, ho fem tots els anys, perquè a l'octubre les festes del carrer continuen i en octubre són les de la Triaca Alta.
5: Ah, és de veres.
8: Menor Cuesta.
5: És de veres,
8: entonces,
5: sí, sí.
8: És com una festa també pues, que estem agermanats, compartim sí. Nom i imatge, entonces, a més és festiu.
5: Sí, claro.
8: Entonces, pues quedem, vegem com passen en la provesó, també, encaren a les imatges, perquè la nostra imatge i la seva sempre se fan una salutació, s'encaren.
5: Però se porten bé, no?
8: Se porten,
7: vale.
8: Se porten
7: o sea, molt bé. Anem a veure's uns altres, no?
8: Sí, sí, sí. Nosaltres pugem i ells baixen i estem tots a casa.
7: Que bé.
5: A mi n'hi ha una cosa que m'agrada molt d'este programa que ens heu portat i que vos donem les gràcies per haver-lo portat, que és que n'hi ha molts xiquets i molta gent jove en les festes, i això al final és una assegurança de que la cosa va bé i de que se pot continuar.
8: Sí, sí, la veritat és que estem molt contents perquè estem en sobre 110-115 festers, entre ells molts xiquets i xiquetes, i entonces sí que li s'anem passant, igual que ens han fet a nosaltres i ens anem passant. Correcte, pues estem fent-los la llabreta per a que també no s'acabe això.
5: Que bé.
7: Pues no anem a llevar-li el minut d'or que li donem a tot el món,
5: no,
7: per a convidar a tots els oients a que vagin a les festes de la Triaca Baixa.
8: Perfecte, pues convidem des de la placeta, esteu tots i totes convidades a gaudir amb nosaltres d'aquest 75 aniversari, i sí que m'agradaria dir i posar en valor que aquests tipus de festes de barris, no només la nostra, sinó totes les festes de barri de Xàtiva, que formen part d'aquest casc antic, que se tindrien que també ficar en valor i recolzar-les i que no deixar-les morir, que formen part un poc també de la idiosincràsia d'ací del poble, tant com les falles i la fira, però les festes del carrer també, i com estem celebrant, com dic, aquest 75 aniversari, però som una festa que se podria dir centenària.
5: Ja que treu polèmica, només dic, però enguany l'Ajuntament millor que l'any passat.
8: Bueno, sí, Tino. Sempre n'hi ha alguna traveta, però al final mos portem bé entre tots. Ells i nosaltres,
7: és
8: tots.
7: És el que toca.
5: Bueno, molt elegant de dir-ho. Pablo, moltíssimes gràcies per
8: a
5: vindre.
8: Vosaltres.
5: A tu i a la gent de la Triaca que ha vingut, que fas un aplaudiment des d'allà per a veure que tenim l'estudi ple.
8: Meri Alba, Marta Victoria i Noé Pons.
5: Que molt bé, que vagi molt bé, que tingueu molt bones festes.
8: Moltes gràcies.
5: No descartem passar-nos, que tampoc estem tan lluny, que total es pujar un carrer.
8: Esteu convidadíssims.
7: Moltes gràcies.
5: Guapos, adéu.
7: Adéu.

0: dir-te, Carla, dic, vaig a llevar este pas doble que és valencianeta, perquè ara anem a tornar a deixar de parlar de falles. Uh-huh. Però mira, no vaig a llevar-lo, perquè al final del que anem a parlar sí. també desprèn valencianor, perquè és, doncs això, una festa dels nostres pobles, concretament de Canals. Uh-huh. On anem ara?
1: Pues ens anem, com bé has dit, fins a un dels pobles de la costera. Continua la fira de setembre, que tenen activitats i propostes per a totes les edats. Han començat ja de bon matí amb actes i durant tot el dia també es podrà visitar la fira d'artesania a l'Avinguda Vicente Ferri. En este cas, parlem amb Javier Català, que és regidor de l'Ajuntament de Canals. Javier, què tal? Jordi. Hola.
0: Hola, Javier. Ah, sí, sí, que ara no t'escoltàvem, sí.
1: Ara sí.
2: Hola.
1: Bueno, què
0: ara
1: tal?
0: Sí, ara sí, ara sí, endavant.
2: Jo per altres m'ho sent molt mal.
1: Ui.
0: M'ho sents molt mal? Com és això? A veure com està l'assumpte. Què, vas en cotxe o algo?
2: Pues no ho sé. El vostre altaveu, el vostre micròfon o algo?
0: No, pues eres tu. Sentir-te-ho aixina, però eres tu, perquè està fallant la cobertura. Estàs moguent? Estàs en algun lloc? Bueno, conta'ns, a veure si... Conta hasta tres, a veure si et puguem escoltar-te. Javier, estàs ahí?
2: Sí, estic així.
0: Sí, està així, està així. Vinga, va, doncs anem a ell.
1: Bueno, va, pues conta'm quins actes tingueu per a este cap de setmana. Jo ja he anomenat uns quants.
2: Pues, com bé has dit, tinguem la fira d'artesania, tinguem també les disfresses. Bueno, avui tinguem les paelles.
0: No,
2: anem a començar per ahir. Avui tinguem les paelles. Ahir vam tindre la inauguració de la fira. Va vindre també la guàrdia. I no res, al final pues, este matí hem fet activitats per als més menuts en Plaça Pont del Riu i Avenida Vicente Ferri. També teníem dansa, que ha començat ara. També un espectacle de dansa ahí en la Yoko. També que més vos puc dir, ja esta vesprà pues, tinguem la Color Run, que organitza el Club d'Atletisme de Canals, i ja després per la nit pues, les paelles i després ja pues, a la zona jove amb Sílvia G, que és una DJ que porta també el seu elenco de ball, o Divinas Lyric Pop.
1: Això què és? Això és molt nou?
2: Perdón?
1: Això és nou? Que xulo. De què va Divinas Lyric Pop?
2: Pues al final són quatre cantants que tenen unes veus molt potents i que pues, versionen cançons conegudes pues, de antes i de ara.
1: Qué
0: molt
1: guai.
0: Bé, molt bé. Els mejores éxitos de ayer i de hoy. Mm-hmm. Javi, i a més, si no m'equivoque, teniu, vale, sí, teniu la fira este cap de setmana, però és que el cap de setmana que ve ja es canvieu i es poseu els vestits de moros i de cristians per a l'entrar també, no?, que és dissabte.
2: Ai, sí, es tinguem des del dijous que ve, ja tinguem els actes de moros i cristians, i la veritat que també pues, ja són 300 festers, són 8 comparses, i jo com a regidor estic molt content de que aquesta festa vagi creixent, i damunt també com a moro de comparsa, pues, també un poquet puc dir que arrastre un poquet a casa, no?
0: I tant que sí, i és el que toca, i és el que correspon. Doncs, Javi, passeu-seu molt, molt, molt bé, divertiu-vos, i de segur que ens veiem. Anem a deixar així la connexió, perquè és de veres que se t'escolta prou malament, així que t'enviem molta força i moltes ganes de festa. Una abraçada!
2: Una abraçada, moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Moment de repassar l'agenda, perquè no només de festes vivim, sinó també de molts altres actes. Comencem avui per divendres. Què tenim esta vesprada, Carla?
1: Pues ens anem fins a Castelló. A les 8 de la vesprada celebrarà la festa i el sopar d'estellers a la plaça de l'Ajuntament. Continuem fins a Senyera i dins de la Setmana Europea de la Mobilitat a les 6:30 es representarà 10 minuts de la FAM Teatre.
0: Seguim en la Ribera, en Alberic.
1: Sí, perquè la festa té sabor faller. A les 6 de la vesprada a la Glorieta hi haurà The Show Moscón, a les 9 sopar de Germanor i a les 11 actuació de l'Orquestra Freedom.
0: Molta música també, i no només així, sinó també fora de les nostres comarques.
1: Sí, concretament en Vic, que és una de les cites destacades d'avui, és la de Pep Gino Botifarra.
0: En Vic, a Catalunya. Dissabtes probablement, com sempre, sol ser el dia més carregat de l'agenda del cap de setmana, Carla.
1: Sí, ens anem a la Canal de Navarrés. Comencem per Agna, es celebra el Dia del Crist amb una jornada repleta d'actes. El programa començarà ben pronte, a les 6:30 del matí, amb la desperta de l'Aurora. A les 9 hi haurà missa de primera, a les 12 missa major, seguida del passacarrer, cap a la 1:30 serà el torn de la Mascleta. I a la vesprada, a les 8 tindrà lloc la processó del Tinte, a les 11 de la nit un acte commemoratiu de 50 anys de moros i cristians d'Agna, i la nit acabarà amb l'actuació de l'orquestra Twister. Recordo que això espera demà.
0: I tot i que és la setmana que ve el mig any faller a Xàtiva, este cap de setmana també n'hi ha actes fallers, com ja venen passant les setmanes anteriors.
1: Sí, a les 8 al Parc de Sarriers serà el nomenament de representants de la Falla del Raval per al 2027 i a les 9 a la plaça Sant Jaume, de la Falla Sant Jaume, nomenarà els seus representants per a l'any que ve.
0: Més propostes culturals. Ens n'anem, si et sembla, a Moixent.
1: Sí, dissabte i diumenge celebren una de les jornades de portes obertes a la Bastida de les Alcuses, amb visites guiades i dramatitzades. El lema d'enguany és quin futur per al passat i cal reservar prèviament. D'ahir tornem a la Canal de Navarrés, a Millares, que arriba la 8a Fira de la Gastronomia Interior. Esta setmana vam parlar amb ells.
0: Sí, sí, que és de veres, a la ventana.
1: En la ventana. Comença a les 11, demà s'inaugurarà la Fira d'Artesania en Contacontes, a les 12 començaran les degustacions gratuïtes, per cert. A la vesprada hi haurà un taller de ceràmica i una ruta...
0: Per cert, podeu anar
1: a
0: mitjar.
1: Que millor d'una... com es diu, d'una degustació que siga gratuïta. Si no vols, és perquè no vols. Bueno, continuem a la vesprada que hi haurà un taller de ceràmica i una ruta de la tapa, típica amb DJ.
0: Tapa
1: la
0: jornada... gratuïta, també?
1: Sí, exactament. No, bueno, igual
0: no,
1: la tapa,
0: no, vale,
1: jo
0: vale,
1: crec que la tapa ja no.
0: Vale.
1: La jornada acabarà a les 10 de la nit amb la clausura de la fira. Sols dura un dia, però bueno, és un dia molt guai.
0: És un dia intens, és un dia intens. Tornem a la Costena, ens anem a Genovés.
1: A les 7 de la vesprada, demà l'Auditori Municipal acollirà a Paura un espectacle de circ familiar de la companyia Lucas Escobedo.
0: I el diumenge, quines són les cites principals?
1: Pues a Xàtiva, a les 10 del matí, el pavelló Francisco Ballester acollirà el torneig d'escoles d'escacs amb 7 rondes. Després, a les 7, l'església de Sant Francesc, les falles de Xàtiva celebraran l'acte de besamans. I tornem a la Canal de Navarra, si vols, a Agna, concretament, perquè diumenge també hi haurà una bona llista d'actes. Des de les 9 del matí, missa, a les 11 visita dels festers i representants a les residències, a les 12 missa major, passa carrer i traca.
0: I també hi haurà raspall, no?
1: Sí,
0: vesprada.
1: De vesprada, al carrer Eduardo López Palop. A les 7:30 es farà la presentació dels xiquets nascuts durant l'últim any del Crist de la Providència. A les 8, processó de la pujada del Crist a l'Ermita. I la jornada festiva acabarà amb un castell de focs artificials.
0: Més música i més cultura també per a diumenge.
1: Sí, en Guera, a les 6 de vesprada, la Casa de Cultura acollirà la Essència de Buenos Aires, un concert de l'Orquestra Sinfònica Caixa Ontinyent, dins del programa Territori Sinfònic.
0: Que xulo.
1: L'entrada és gratuïta, este fin de setmana valen les coses gratuïtament.
0: Molt bé, això ens agrada molt, ens agrada especialment.
1: Si voleu saber més, pues ahir vam parlar en la ventana d'això.
0: És de veres, sí.
1: Podeu recuperar-ho sempre a radioxativa.es.
0: Eso es.
1: Després,
0: o a l'app, o a l'Spotify, o a
1: Spotify, o a l'Apple Music, o on vulgueu. Després a Castelló, a les 7:30, el Teatre Ideal projectarà el documental Seràs per sempre.
0: També de Vicent Andrés Estellés.
1: Exactament. I finalment, a la Granja de la Costera, a les 10 del matí, hi haurà missa de campanya a l'Avinguda de la Constitució.
0: I tu saps què fa falta per a disfrutar de tots els actes del cap de setmana? Doncs que faça bon oratge. El pronòstic és de Lluís Francesc.
2: Fin de setmana con tiempo a lo inestable aquí en la costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Muchas nubes y temperaturas máximas que se van a quedar en general por encima de los 25 grados. Este viernes se presenta una jornada muy nubosa, algún asomo de sol y probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima en torno a los 25, la mínima fresca. Ya va a ser fresca, bueno, vamos a tener una linealidad en esta situación durante la noche y los vientos van a venir de componente marítimo. El sábado volverá a ser algo inestable, probabilidad de lluvia y temperaturas que apenas van a sufrir cambios. El domingo sube las temperaturas, muchas nubes en la segunda parte del día, pero eso sí, vamos a ver más rato de sol que en jornadas precedentes.
0: Gracias, Lluís. Y dirá Carla, ¿y acabemos en abril? Pues no. Va, que és la banda
1: això
0: sonora del cap de setmana. Del cap de setmana. De setmana. Ale, venga, hasta
1: venga,
0: luego.
1: Venga, adiós.
0: Carla, adiós, que passes bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. Dime, se mola.

pot ser vostès siguin d'aquells o d'aquelles que se'n van este cap de setmana a veure a la Shaki. Doncs escolten, que s'ho passen molt bé, que ballen les cançons com nosaltres portem fent-ho durant tot el matí a la redacció. I que nosaltres tornem ara a les 2:17 amb Carla i amb Fèlix per a repassar les notícies de la jornada. A les 3:20 ser Deportivo Xàtiva i Comarques, 7:20 La Ventana, 9:10, 9:10, hora 25 Deportes, que som els programes. I demà i després demà també n'hi ha ràdio a partir de les 2:17 amb el repàs de les notícies de la setmana amb Fèlix Juquen, hora 14, Xàtiva i Comarques. Vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar el pròxim dilluns. Ja estarem a 21 de setembre. Gràcies, com sempre, per estar a l'altra banda, per escoltar-nos la setmana que ve més. Adeu.

0: També hi ha que dir que hi ha altres encontres com en la primera federació valenciana i el grup tercer. Tindrem esta vesprada nit a les 8 en el Sequeo Salvador Suárez, el partit del Joso, que tratarà de buscar una nova victòria en casa, que juga a les 8, com dic, davant la Font d'en Carròs, mentre que l'Enguera, per a demà dissabte a les 6 de vesprada, juga a casa on rep a l'Alcúdia, mentre que el... ja en la segona federació valenciana i aquest grup cinquè que s'estrena esta temporada 2026-2027, una nova temporada en la que tenim diversos equips de les nostres comarques i on s'enfronten dos d'ells en este cap de setmana. Demà i sabte a les 7:15 i se xella molt gent interessant en contra, i l'Alcúdia Espins, que jugarà a les 12 del matí en Picanya, del Joventut Picanya. Mentre que el Canals visita Llora per enfrontar-se a Llorense i es jugarà el diumenge a les 5 i millor en contra, que el qual el Canals doncs, tractarà també de tindre bones sensacions. Esperem que els nostres dos tinguin aquests objectius. No vull dir que també dir que intentarà buscar... està en aquesta part alta de la classificació. I pel que fa a la tercera federació valenciana en aquest grup 10, doncs ja pel que fa a aquesta vesprada nit, a les 8 jugaran en el 4 camins el Canals Club de Futbol, que rep al Escites Caramanchel, perquè s'avança doncs, degut a aquesta festivitat de la Fira de Setembre Canals ja inaugurada. I doncs també dir que el demà dissabte tinguem a les 4 i mitja un duel entre equips de les nostres comarques com la Font de la Figuera i el Navarrés, que s'enfronten, i després també un duel de filials, que serà en este cas l'estrena de l'equip filial per primera volta de l'Alcúdia Espins i Xelo de 6B, que rep a la Xareta B en el José Gramaje. Pel que fa al diumenge, doncs jugarà el Llosa B, doncs serà contra el Beniarrés en el Sequeo Salvador Suárez, un interessant encontre, i el partit també interessant i duel entre aquí doncs, les comarques que esperen poder ser que siguin en eixa part alta, Vallada Agna, també tancarà la jornada d'eixa diumenge a les 6 i mitja, aixina que Fèlix, un cap de setmana en què ja tots ja comencen la temporada, faltaven sols de segona i tercera, continuen en una jornada més de primera i lliga comunitat, i com sempre diguem, la major de les sorts per a tots els equips de les nostres comarques en esta present temporada 2026-2027.
1: Gracias, Iñaki. Venga, vamos con la previa del Club Deportivo Olímpic. Y no olviden que hoy es viernes, no olviden que tenemos tertulia.
2: Cabeza de ratón.
3: Ser deportivo, Xàtiva y Comarcas, con Félix Lluch.

0: Més que Líbia, Líbia al final es tanca darrere, no té possessió d'esperar aquestes transicions i a Xina és, veure, que és molt difícil atacar a un equip en un bloc baix. Crec que farem, m'ho va faltar generar més ocasions, perquè a nivell d'ocasions va ser per igual, tant a Líbia com a altres. Però a nivell de control l'Olimpí va tindre molt més el control que Líbia, però bueno, és el que parlem. Al final són àrees i ocasions tingueren quasi que per igual.
1: Tercer, perdem dos partits, és massa pronta per a tot. Tan sols dos jugadors han jugat 180 minuts, era el que hi ha la convocatòria i no saben ni Lucho ni Viti. Comença per on vulguis, per explicar per què no van estar ni Lucho ni Viti, i després i la variació que fas de l'11 i de la convocatòria.
0: Sí, ho parlarem, que al final l'Olímpic té que tenir una plantilla preparada per això, no? Perquè qualsevol futbolista que pugui entrar estar al nivell del companyer o el que demanem, un poc més per a millorar el nivell de l'equip. I bueno, Viti sí que va ser un tema personal ell va tindre una setmana bueno, en tema de faltes d'assistències d'entrenaments per temes personals, entonces pues, bueno, no és una decisió tècnica com en si, i bueno, i Francesc, pues, bueno, l'alegria de tots, no? Sobretot d'ell a nivell personal, però nostre també, perquè creguem que se torna a sentir futbolista i vegem i creguem que va donar moltes coses.
1: I entenc que Lucho per molèsties, no?
0: I Lucho va ser per ser cautós i tenia molèsties i no a aquestes altures, i tal com tinguem l'equip disponible, pues, no n'hi ha necessitat de forçar.
1: Estan tots bé, esta setmana?
0: Sí, alguna, bueno, Santi també el tinguem ara, que veurem demà com està, però això, no, són, no anem a arriesgar en un futbolista que tingui molèsties si tinguem alternatives.
1: Ja, i fico una miqueta de pressió el fet de portar dos empats.
0: La pressió la tinguem que tindre sempre, jo me la poso sempre, però no és una pressió a nivell de... És una pressió de saber on estic, de saber el que jo m'exigís jo mateixa, i ja està, al final acabades de començar. Crec que jo el que, dic, jo el que penso sempre en el futbol, que tu pots empatar, però després estan les sensacions. Mm-hmm. Crec que aquest equip fa mèrits per a haver puntuant tant en el primer partit de Lliga com el segon, més que el rival. Sí que és de veure que al final és el futbol i és el que la clava dins i ja està. Però jo crec que sempre estem més prop nosaltres que el rival de guanyar, hasta ara. Val? Entonces, sí que és de veure que este partit és important. Crec que aquests tres punts van alliberar al futbolista al igual un poc més i van a ser evidentment positius per tot.
2: Uh-huh. I respecte al rival, l'Almoradí, que es pot contar d'ells?
0: Pues bueno, ja tinguem dos partits per a poder-los analitzar, dos vídeos, i te dic que l'Almoradí m'ha sorprès per a bé. Al final és un equip que si la gent té en el cap, com he transmitit al futbolista, que és un equip que acaba de pujar, doncs estem equivocats, perquè s'ha reforçat en futbolistes contrastats de la Lliga Comunitat, de tercera divisió, és a dir, que és un equip. I el que he vist en els dos partits, tant Benigànim com en casa contra el Novelda, ell és el que porta el pes del partit, mereix els tres punts en Benigani i mereix els tres punts de casa contra el Novelda, perquè el Novelda, pues, bueno, té aquestes dues ocasions que estem parlant, com antes en el cas contrari nostre, té aquestes dues ocasions en Novelda que acaben en gol, però que controla el partit és Almoradí. Va ser un partit, jo crec, que bonic per a l'espectador, no tant per nosaltres que el sentim d'una altra manera, però per l'espectador jo crec que va ser un partit bonic.
2: Una de les coses que té l'Almoradí és un jugador que la temporada passada va ser clau en el seu equip, en el Torrevieja, és un golejador, és Breno, però després hi ha que destacar que l'Olímpic va tindre porteria zero en l'últim partit, que també és important.
0: Sí, Breno al final és un dels jugadors que estem parlant, hi ha més, però bueno, és una senyal, no, de lo que vol l'Almoradí. Ha donat una bona imatge en els dos primers partits de Lliga, però bueno, nosaltres al final creguem en el que estem fent i hi ha que demostrar-ho, la superioritat que creguem que puguem tindre dins del camp.
1: Bé, com jugador olímpic dependrà de com queda el Real Madrid abans o no?
0: No, ni menys el Madrid per mi.
1: Vale,
0: per mi menys encara.
1: O sea, és una informació important.
0: Me fijé més en el que va passar ahir per la nit.
1: Ja. I jugar a les 6 i mitja d'un diumenge bé, siguem així a casa.
0: Sí, bueno, el club també ho mira tot, no? Quan més gent pugui vindre, i si el Madrid pot ser un condicionant a no vindre, doncs n'hi ha que evitar-ho. Jo que això ho respecte molt per part del club, que l'afició és important per tots, vale?
1: Vinga, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Bien, pues conocida ya la previa de la mano del entrenador del Club Deportivo Olímpic, buscamos la del entrenador del Almoradí.

0: i senyors viatgers. Els informem que Tiaki Viatges trasllada la seva oficina del Passeig del Lleó al carrer de la Reina de Xàtiva, davant de la clínica Carralero.
1: Canvien d'ubicació, però no la seva manera de fer-te viatjar. El teu pròxim viatge amb Tiaki Viatges comença en el carrer La Reina de Xàtiva, front a Carralero.

Vinga, que es note que és divendres i ho fem amb Shakira, perquè, bueno, ja hem donat la tabarra tot el matí, posant Shakira a totes les hores, ja som nosaltres, ja és Madrid, Aymar també ho ha fet, i és que han fet una espècie de joc en el que tenim que adivinar totes les cançons de Shakira, així ens les sabem totes, les hem posat durant tot el matí en la ràdio i hem sigut el més precís possible, però no passa res perquè anem a continuar siguiendo. Jordi este matí ha posat una de les que més li agraden de Shakira i ara poso jo una de les que més m'agraden a mi. Jo era una d'elles de les que avui anava a veure-la en directe, a aquestes hores, més o menys, però bueno, no passa res, les coses canvien, la vida canvia i els plans també. Pues això, tornem a la normalitat, cap de setmana amb probabilitat d'alguna ruixada, com bé ha dit, però res fora de lo normal, ja podem fer una pausa i com cada divendres repassar els actes pel cap de setmana a les nostres comarques. Acabem amb el tango de Te aviso, te anuncio, de Shakira. 21 graus a Xàtiva, són les 7 i 22 minuts de la vesprada i ara sí, comencem la ventana.

Comencem els actes per al cap de setmana amb tota la informació i servei. Tenim un cap de setmana ben carregat d'activitats i sobretot de festes. Comencem a Castelló. A les 8 de la vesprada celebra la festa i sopar d'Estellers a la plaça de l'Ajuntament. Continuem fins al Beric, que la festa té sabor faller. Ja comencen este cap de setmana, inclús el que ve, i a les 9 de la nit tenen sopar de germanor, a les 11 actuació de l'Orquestra Freedom, i no és l'únic, perquè per al dissabte també comencem a Agna, que celebra el Dia del Crist amb una jornada repleta d'actes. El programa comença ben pronte, a les 6 i mitja del matí, amb la desperta de l'Aurora. A les 9 hi haurà missa de primera i a les 12 missa major, seguida del passacarrer. Cap a la 1 i mitja serà el torn de la mascleta tradicional. I a la vesprada, a les 8, tindrà lloc la processó del Tinte i a les 11 un acte commemoratiu dels 50 anys de morts i cristians d'Agna. La nit acabarà amb l'actuació de l'Orquestra Twister.

Com anava dient, a Xàtiva també hi ha actes fallers. Les falles tenen el demà dissabte diversos actes de nomenament. A les 8, al Parc de Sarrià, serà el nomenament de representants de la falla del Raval per al 2027, tot i que la setmana que ve, el cap de setmana que ve, és el mig any. També a les 9, a la plaça Sant Jaume, la falla Sant Jaume nomenarà els seus representants per l'any que ve. Després, fora de Xàtiva, a Moixent, per exemple, dissabte i diumenge, celebren les jornades de portes obertes de la Bastida de les Alcuses amb visites guiades i dramatitzades. I el lema d'enguany és quin futur per al passat i cal reservar prèviament a la web. A Millares tenen l'octava fira de la gastronomia d'interior. Esta setmana vam parlar amb ells i poden recuperar el podcast complet, com sempre, ja ho hem dit a l'Oi per Oi també així, a Radio Xàtiva Puntes i a totes les plataformes de podcast que tenim. Comencen la festa a les 11 del matí, s'inaugurarà la fira d'artesania amb contacontes, a les 12 comencen les degustacions gratuïtes, a la vesprada hi haurà un taller de ceràmica i una ruta de la tapa amb DJ, i la jornada acabarà a les 10 de la nit amb la clausura de la fira.

abans d'entrar el diumenge, l'últim dia del cap de setmana, en Genovés, demà dissabte, a la sala d'espera d'Auditori Municipal, acollirà Paura, un espectacle de circ familiar de la companyia Lucas Escobedo. Ara sí, una vegada arriba diumenge, quines són les cites principals? Pues a 7 i a les 10 del matí, al pavelló Francisco Ballester, acollirà el torneig.

d'escoles d'escaps amb 7 rondes. A les 7 de la vesprada, també el diumenge, a l'església de Sant Francesc, les falles de Xàtiva celebraran l'acte de besamans. I Agna, encara queda programa de festes. Diumenge també hi haurà una boda llista d'actes. Des de les 9 missa, a les 11 visita dels festers i representants a les residències, a les 12 missa major i passacarrer i traca.

I a més, té ritme. A les 5 de la vesprada hi haurà raspall al carrer Eduardo López Palop, a Agna. A les 7 i mitja es farà la representació dels xiquets nascuts durant l'últim any del Crist de la Providència. A les 8, processó de la pujada del Crist de l'Ermita. I la jornada festiva d'Agna acabarà amb el castell de focs artificials. Però no se n'aneu perquè encara queden alguns pobles de les nostres comarques.

I recordeu que tingueu tots els actes a la nostra web, a radioixativa.es, que esta notícia l'ha fet este matí Fèlix, està també l'àudio de l'agenda d'este matí, de tots els actes que hem dit i els que falten per acabar, que ne falten quatre, ho fem amb Lola Índigo.

Continua Manguera, diumenge a les 6 de la vesprada, la Casa de la Cultura acollirà l'Essència de Buenos Aires, un concert d'orquestra sinfònica que això en tenien dit del programa Territori Sinfònic, on l'entrada és gratuïta. Vam parlar també ahir amb ells a la ventana. Castelló, a les 7 i mitja, al Teatre Ideal projectarà el documental Seràs per sempre i finalment a la Granja de la Costera, a les 7 del matí, hi haurà missa en campanya a l'Avinguda de la Constitució. Però és que no és l'únic, perquè és que hi ha moltes festes a les nostres comarques. Per exemple, a Xàtiva comencen les festes de la Triaca Baixa. Este matí els hem tingut a l'Oi per Oi de festa en festa. Avui, a les 9 de la nit, hi haurà passacarrer i presentació de la Festera Major, Clàudia Hernández, i després començarà un festival de playback. Dissabte al matí hi haurà jocs populars, després una menjada de cassoles al forn, a les 11 serà el moment del pregó i la nit continuarà amb una revetlla de popular, que en este cas és carabé i xocolatada. Diumenge també continuen les festes de la Triaca Baixa, a la 1 hi haurà missa en honor a la Pilarica a la Seu, coincidint amb el 75è aniversari de les festes. Per la vesprada recuperaran els jocs tradicionals de la jornada i acabarà amb cinema a la fresca. I això només a Ciència Activa.

continuem a Canals, que continua la fira de setembre amb activitats propostes per a totes les edats. Han començat ja de bon matí amb actes i durant tot el dia també es pot visitar la fira d'artesania a l'Avinguda Vicente Ferri. Repassem tots aquests actes perquè quan venen els convidats a contar un poc tots els actes i convidar els oients sempre s'obliden d'algun. Entonces, ja de nit, a les 10:30 hi haurà mostra de paelles, a les 11 l'espectacle musical Divinas, Liri Pop, i la festa continuarà de matinada a la zona jove Quatre Camins. Això només per als més atrevits. Dissabte d'11 a 12:30 hi haurà tallers artesanals a la plaça del Pont del Riu, a les 12:30 Aventura Pirata de Mary Pepins i a les 2:45 l'espectacle de dansa Entre Nosotros. Durant tot el matí i ja de vesprada continuarà també la fira d'artesania a les 6, la zona jove Quatre Camins acollirà un espectacle equestre. A la nit, a les 11, arribarà la desfilada de disfresses, seguida de després a la 1 de la matinada, el ball de disfresses amb l'orquestra Nexus. També a la zona jove comptarà la discomòbil Rollazo on Tour. Diumenge s'acaba la fira de setembre, continua amb més activitats, de 11:30 a 12:30 hi haurà taller de circ a la lluna, 12:30 un espectacle de màgia amb Magandrés i durant tot el matí vesprada la fira de l'artesania. A les 7 arribarà Pandora, un espectacle de circ Duo Niu i a les 7:30 la mostra de danses del grup de danses Canyamart de Canals. I amb això, ara sí, acabem l'agenda.

I amb això despedim l'agenda del cap de setmana. Recorden, oients, si s'acaben d'unir, tenen tota la informació completa a la nostra web, tenen el podcast recuperable, tant a la web també, com als nostres podcasts oficials, plataformes, com pot ser Spotify o Apple Music. Poden recuperar-ho sí o sí, si no volen és perquè, si no ho fan és perquè no volen. I amb això, ara sí, acabem.